boscos i amagats, la claror de les nits, vaig insinuar cap romans, i ara el vi és mig buit.